0: directe a l'Institut Vicent Gandia de Castelló de la Ribera.
1: Fes el pas.
2: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
4: En AGM Cars son un poco obsesivos. Si hay un mínimo detalle, lo ven. Si hay un brillo fuera de tono, lo corrigen. Especialistas en chapa y pintura para todo tipo de vehículos. Pide tu presupuesto por WhatsApp al 655 58 60 93 o ven a calle Ismael Tomás a la Creu 34B, La Alcudia. AGM Cars. Obsesionados con tu coche para que tú no tengas que estarlo.
5: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
6: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
5: Claro, dime.
6: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
5: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.

0: recupérala con Aquí Mi Espacio. Alquiler de trasteros en Ontinyent. Sin fianza, sin permanencia y con acceso 24 horas. Aquí Mi Espacio. En la Avenida del Textil 53C, Ontinyent. O en aquimiespacio.es. Pide tu descuento con el código 40.
1: Cariño, ¿miramos el de 12 metros?
2: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
3: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
4: Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Más de 5 millones ya nos siguen en redes sociales. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos en YouTube, X, WhatsApp, Instagram y TikTok. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.